Lumba, lumba, lumba, let it be. Lumba, lumba, lumba. Lumba, lumba, lumba, let it be. Lumba, lumba, lumba, let it be. Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare, Mare,